0: Radio Rira.
1: Erlina ag RRR
0: Punk IE.
1: Radio Rira.
2: Rira.
3: Erlina agus Erlair.
4: Agus Er D.A.B.
5: Stashu Nashington.